0: Navidad en España. Precisamente otro miembro de Vox, la presidenta de Islas Baleares, Marga Proens, está compareciendo para dejar esa crítica y la postura del partido, reiterarla sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Recordemos, Marga Proens, que está emitiendo estas declaraciones, de nuevo fijando la postura de su partido, de nuevo también mostrando y trasladando más presión al gobierno de Pedro Sánchez.
1: Ahir el president del Govern d'Espanya va donar compte des de la tribuna del Congrés dels Diputats i en el marc de la seva compareixença per la crisi derivada de l'atac a la integritat nacional sofert a Ceuta, de l'existència d'informes de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, alertant des d'abans de l'entrada massiva a la ciutat autònoma i, cit textualment, del risc alt d'entrades marítimes a la península i particularment a les Illes Balears. De fet, va dir que les alertes no feien referència a Ceuta, sinó aquí, a les Illes Balears. No xerram d'una notícia d'un mitjà de comunicació. No xerram de la denúncia de cap col·lectiu, sinó d'una informació de la qual mos hem assabentat per part del president del Govern d'Espanya a la tribuna del Congrés dels Diputats, en la màxima transcendència i la màxima atenció que això dona a les seves paraules i en aquesta informació. D'aquesta manera, compareixo per traslladar i per compartir amb els ciutadans la màxima preocupació que representen les paraules pronunciades ahir pel president del Govern d'Espanya, per el Govern de les Illes Balears i per el conjunt de la ciutadania. Perquè xerram d'una qüestió que transcendeix i va més enllà del debat polític autonòmic i que situa a la nostra comunitat sota l'alerta d'alt risc d'entrada massiva d'immigració irregular i que compromet la seguretat de les nostres illes. I la primera pregunta que mos feim, amb pesar i amb preocupació, és perquè el govern d'Espanya no havia informat d'aquesta alerta en el govern de les Illes Balears. Perquè ni el president, ni el ministre de Presidència, ni el ministre d'Interiors, ni tampoc el delegat del govern d'Espanya a les Illes Balears, ni les dues secretaris d'Estat mallorquines en el govern d'Espanya d'aquí, de les Illes Balears, havien traslladat des de la lleialtat institucional aquesta informació, que compromet, insistesc, la seguretat de les Illes Balears. Saben que quan se tracta de la seguretat dels ciutadans, aquest govern sempre ha deixat de banda les diferències polítiques, ideològiques i partidistes que hi pot haver amb altres qüestions, per fer feina conjuntament i de manera coordinada, amb resultats amb els quals n'estem orgullosos, com ha estat la gestió d'emergències o la gestió de l'eclipsi aquest estiu. I no entenem perquè en aquesta ocasió no s'ha informat d'aquest alt risc per les Illes Balears, sobretot pel context de les paraules del president. Aquesta alerta se situa temporalment abans de l'entrada massiva a Ceuta, el passat 30 de juliol. Repetesc, aquest govern no disposa lamentablement de cap informació, però així se dedueix evidentment de les paraules del president. Per tant, amb aquesta informació d'abans de dia 30 de juliol, tot i que el president va estar aquí mateix reunit amb jo en el consolat demà, dia 29 de juliol, i no només no se m'ho va informar, sinó que va dir que les xifres d'arribades d'immigració irregular en les nostres costes millorarien. S'ha repetit el mateix patró que se repeteix en el president de Ceuta, que va advertir una i una altra vegada del risc d'allò que tots sabem que ha passat sense trobar ni resposta ni acompanyament per part del govern d'Espanya. Per tant, de lo primer que els puc informar és que el govern de les Illes Balears sol·licitarà per tots els canals d'informació, per tots els canals formals d'informació sobre aquestes alertes, directament en el presidente del Gobierno de España y sobre esa información de la que disposa el Gobierno de España en relación a la seguridad a las Illes Balears. Y que también demanarem explicaciones de por qué no se nos ha informado degudamente, en transparencia y desde la responsabilidad y lealtad institucional que se hauria de requerir cuando xerram de la protección y del control de las nuestras fronteras y de la seguridad de los ciudadanos de las Illes Balears. Creiem molt greu aquesta ocultación de esta información tan sensible en el govern de las Illes Balears. En segon lloc, también solicitarem conèixer quina ha estat la resposta per part del govern d'Espanya d'ençà que va tenir coneixement d'aquesta alerta. Suposam que si el govern d'Espanya rep un informe de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o dels serveis d'intel·ligència alertant de salt risc de situacions que puguin comprometre la nostra seguretat, s'adopten mesures extraordinàries per estar preparats davant d'aquesta eventual situació. Per tant, demanarem quins plans específics s'han activat davant d'aquesta alerta, quins mitjans s'han reforçat i posat a disposició per tal de tenir capacitat de resposta davant, repetesc, literalment, según va dir el president del govern, aquestes
0: contundente
1: situacions...
0: La apertura del curso político de la presidenta del gobierno de Islas Baleares, Marga Proens, sobre la tesis que mantiene su partido, también la oposición, el Partido Popular y prácticamente todos los partidos de todos los colores políticos, ya sean independentistas, progresistas o conservadores. Es decir, que el gobierno ocultó información sobre esa llegada masiva de inmigrantes de forma ilegal en España, en Ceuta, en la ciudad autónoma, los días 30 y 31 de julio. Esa ocultación, a pesar de que lo negaban, se pudo ver ayer en la comparecencia del presidente en el Congreso de los Diputados. Según decía Marga Proens, su lenguaje no verbal indicaba otra cosa, asegurando que, eso sí, el gobierno, su gobierno, va a pedir por todos los canales formales ese informe que advierten es importante para la seguridad de las islas, y le van a pedir explicaciones de por qué no se les informó. También, ya saben, la convocatoria en torno al 20 de agosto de la embajadora marroquí en España, sobre la cual se tuvo constancia precisamente ayer por parte del presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados. Seguimos escuchando en directo a Marga Proens, muy dura en su tono de reproche, de denuncia, de acusaciones de sumisión, de títere y de cómplice de Marruecos al presidente Pedro Sánchez.
1: Com imagino que han pogut veure, aquesta de matinada amb bengales a la colònia de Sant Jordi, creant una situació d'alarma veïnal. Així, reclamam en primer lloc un pla específic per donar resposta a aquesta situació extraordinària a les Illes Balears i per prevenir i evitar que se puguin produir aquestes situacions de risc de la qual mos alerten segons el propi president d'Espanya, Pedro Sánchez. El reforç i la dotació de mitjans humans i materials suficients i extraordinaris de les forces i cossos de seguretat de l'Estat a les Illes Balears pel control i protecció de les fronteres marítimes. I com venim reclamant, sol·licitar a Europa l'activació de Frontex, si és que no ho han fet a partir d'aquesta alerta, amb mitjans permanents a la frontera marítima de les Illes Balears. Ara, ja més que mai, i de manera inajornable, perquè de lo que estem parlant ja és de la seguretat de la nostra comunitat autònoma. Una seguretat que s'aconsegueix protegint i defensant les nostres fronteres. Perquè no podem esperar a gestionar aquestes crisis i aquestes situacions una vegada s'han produït. Perquè, evidentment, el retorn a la normalitat, l'expulsió de les persones immigrants entrades il·legalment, no és senzill, com estem observant a Ceuta, on el govern d'Espanya se demostra setmana rere setmana incapaç de retornar al Marroc les persones que varen entrar dia 30 i 31 amb aquestes entrades massives. Però per això, el primer que s'ha de fer és evitar que se produeixin, evitar que arribin. I per això fem totes aquestes peticions que són competència del govern d'Espanya. Tornant a lo que deia en el principi, Aquesta qüestió transcendeix el debat autonòmic, el debat ideològic o el debat partidista.

0: i per tant confiï trobar la unitat de totes les forces polítiques d'aquesta comunitat en el compromís de defensa de la seguretat nacional, en la defensa de la seguretat.
1: Marga Provenç, que vuelve a disparar directo.